0: Berlin Airlines, flight 196 to Leipzig, will now be boarding through gate B43.
1: Avís de canvi de porta. El vol Berlin Airlines 1906 efectuarà l'embarcament per la porta B43.
2: Casa de la meva esporta, FMA.